0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia, tercera onada de calor de l'estiu, una per setmana i tot apunta que no serà l'última. Tot l'estiu viurem episodis de calor amb temperatures superiors a les que tocaria i els termòmetres enfilats aquesta setmana entrant un altre cop per sobre dels 40 graus. És la conseqüència del canvi climàtic que ha vingut per a quedar-se. En parlarem a l'edició cap de setmana amb la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca. Una de les conseqüències més terribles és la dels incendis forestals, el gran perill de l'estiu. Afortunadament, i creuem els dits, tots els focs que afecten encara Catalunya es troben sota control. L'últim, el de Camarasa a la Noguera, controlat des de mig matí i aixecat el confinament dels veïns de Fontllonga. Cal tenir en compte també les implicacions de les temperatures extremes sobre la nostra salut, especialment la dels col·lectius més vulnerables, com ara la gent gran i les persones que viuen o treballen al carrer.
2: Parlem molt de que han de tenir cura de la gent gran, de les temperatures, però ens oblidem de la gent de les residències. I estic parlant també de les públiques, perquè hi ha gent que està agitada tot el dia. Com pot estar en una habitació de 38?
3: Que a l'hivern s'activen moltes alarmes quan es baixa sota zero, però en canvi la calor aquí és molt més alta i és el que ens està passant ara, no? Que portem molts dies amb unes temperatures més altes del que és habitual.
4: El calor, quan l'apreta, desgasta més. Se siente un sofoco. Sí, hacemos pausas para hidratarnos y llevar la gorra.
0: Situació i previsió meteorològica a EMET, Juan Carlos Piña.
5: Què tal? Bona tarda. Continua el temps estable a Catalunya avui, en un dia en què les temperatures diurnes pugen al terç nord i es mantenen sense canvis a la resta de la comunitat. Avui en màximes de 38 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 a Barcelona i Tarragona. La EMET manté activat l'avís per calor a la província de Lleida i a l'interior de Barcelona i Girona, sent de nivell taronja perill important al Pirineu Lleidatà. Demà dilluns començarem la setmana amb més temps estable i les temperatures se mantindran en general amb poques variacions. El termòmetre assolirà valors màxims de 38 graus a Lleida, 36 a Girona i 32 a Barcelona i Tarragona. És una informació d'EMET.
0: Gràcies. I un menor de 16 anys s'ha mort aquesta matinada en un accident de trànsit a Castellà del Vallès. Tres persones més que viatjaven al mateix vehicle han resultat ferides greus, una en estat crític. El cotxe s'ha sortit de la via i ha xocat contra un arbre per causes que s'estan investigant. Amb l'Albert Bacassa, els comandaments tècnics, el Santi García, control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: Catalunya afronta des d'avui la tercera onada de calor de l'estiu, quan tot just hem sortit de la segona. Protecció Civil ha fet una crida a no baixar la guàrdia perquè aquesta onada pot ser encara més intensa que l'anterior, durant la qual gairebé 300 persones van haver de ser ateses per afectacions relacionades amb la calor. Joaquín Calvente.
6: Una massa d'aire a Nord-Àfrica farà pujar els termòmetres per sobre dels 40 graus a l'interior i dels 30 a la costa, i no donarà treva ni tan sols quan es posi el sol. S'esperen nits tropicals i fins i tot tòrrides, en què serà difícil dormir. Durant el dia hi haurà una xafogó intensa per l'elevada humitat i la calitja. El pols saharià en suspensió, cosa que deixarà un ambient feixuc i una atmosfera enterbolida. Així doncs, aquesta calor cal portar-la tan bé com es pugui.
7: Como podemos, con muchos ventiladores, yendo mucho a la playa, y bien, supongo. O sea, se siente bastante más que el verano pasado.
6: S'han d'evitar esforços durant les hores centrals del dia davant el risc de patir un cop de calor. Si es vol fer esport, millor de bon matí. Cal hidratar-se i abaixar el ritme.
8: Jo bé, no forço. Simplement és moure el cos, mantenir-lo actiu, perquè si no després tots són cruiximents. Aigua, sempre, ben hidratats i endavant.
6: Si no hi ha més remei, com en el cas de qui treballa a l'exterior, s'han d'extremar les precaucions.
9: Es complicado, ¿eh? Muy difícil. Pero nos dan recursos como para que no nos muramos de calor. Nos dejan hacer descansos y nos dejan pararnos en fuentes a mojarnos.
6: I a l'interior hi ha feines que afronten un repte encara més gran, com els forners.
10: Nosotros al tener el horno aquí, pues bueno, a ver si lleva como se puede, porque no queda de otra, pero cuesta muchísimo, la verdad. A base de mucha agua y bueno, y aguantar como se puede. Porque al final la calor que te da el horno, pero bueno, es lo que toca.
6: El pic de la calor s'espera entre el dimecres i el dijous, que poden ser les jornades més sufocants d'aquesta onada, amb el mercuri tocant els 43 graus a la plana i una xafogó insuportable al prelitoral fregant els 38 graus. Els termòmetres aniran a la baixa a partir de divendres.
0: Sarai Serroca és la directora del Meteocat, benvinguda.
11: Hola, moltes gràcies.
0: L'episodi de calor es reactiva, segons les vostres prediccions, fins quan durarà?
11: Sí, de fet, com tu dius, és un episodi molt llarg, que de fet comença la setmana de Sant Joan, i aquest mateix episodi conté fins a 3 onades de calor. El terme d'onada de calor és un terme tècnic, i llavors tenim l'onada de calor de la setmana de Sant Joan, aquesta d'aquesta setmana, i després el que just comença avui diumenge. Són 3 onades de calor, de la qual aquesta tercera comença avui i preveiem que es pugui mantenir fins dijous divendres.
0: Si estem parlant d'una tercera onada de calor, no seria la continuïtat de la que vam tenir la setmana passada?
11: Així és.
0: Uh-huh. Una setmana que va ser de temperatures rècord, que no havíem vist mai en un segle. Tot això es pot repetir? Perquè les vostres prediccions, a més, parlen de tot l'estiu, que pot haver-hi temperatures més altes de les que tocarien. Clar, la pregunta que ens fem tots és, aquesta situació infernal de l'última setmana la podem tornar a tenir?
11: Sí, de fet, els models meteorològics ens indiquen com aquesta tercera onada de calor tindrà el seu pic entre dimarts i dimecres, en què les condicions tornen a assimilar-se molt a les que vam tenir just la jornada del dimecres passat.
0: I després d'aquesta tercera onada de calor, ja podeu preveure si n'hi haurà de més? Una quarta, una cinquena?
11: Quan parlem d'onades de calor, com et deia, és un terme molt tècnic. Llavors, prefereixo parlar d'episodis quan parlem a més llarg termini. I d'episodis de calor, independentment de si arriben al llindar d'onada, n'hi haurà segur, perquè els models sí que ens indiquen que tot l'estiu estarem amb temperatures per sobre de la mitjana climàtica. Tot l'estiu, tot el que queda de juliol i també agost i setembre. La diferència, però, és a nivell de pluviomètric. El juny va ser sec, el juliol es preveu sec, i l'agost i setembre, i probablement l'octubre, es puguin reactivar les precipitacions i fins i tot arribar a tancar-se plujosos. Però això són prediccions.
0: I aquí podem tenir un nou problema, que és que el que passa moltes vegades, les tempestes, no? Que també és un problema.
11: Efectivament, de fet, ja ho hem vist també aquesta setmana de segona onada de calor, en què moltes tardes, especialment al Pirineu i Prepirineu, s'han generat moltes tempestes. Ara bé, com que tenim l'atmosfera tan càlida, en molts llocs que hi ha llamps, però no pluja, perquè la precipitació s'acabava evaporant abans de tocar terra.
0: Onades de calor cada cop més sovint i de més durada, més persistents, això no sembla una excepcionalitat. Sembla que aquesta serà la tendència, la tònica, a partir d'ara, suposo que per culpa del canvi climàtic.
11: Sí, l'escalfament global, no? Doncs, de fet, no ens hauria de sorprendre, perquè també el venim vaticinant des de fa molt de temps. I, de fet, ja els informes de l'IPCC doncs, ens donaven possibles solucions, com la implantació d'energies renovables o temes de gestió forestal per poder pal·liar aquest ascens que, sens dubte, hauríem d'anar combatent, perquè l'ascens de temperatura aquí a Catalunya doncs, és molt significatiu, és de 2 graus per sobre de la mitjana climàtica. I això destaca en referència a l'escalfament que diem global, perquè a tot el món és de 1,4. És a dir, sí que hi ha escalfament mundial, és a dir, és generalitzat, però aquí a Catalunya és superior que a la resta de territoris.
0: I això vol dir que a partir d'ara tots els estius seran així, com estem passant aquest?
11: Bé, no et podria dir si tots, però la gran majoria és molt probable que sí. I en referència a aquest 2026, s'hi suma el fet que està sent estrany climàticament perquè l'hivern normalment és sec, en canvi enguany ha sigut plujós. La primavera climàticament acostuma a ser plujosa, en canvi enguany ha sigut seca. I aquest estiu doncs, no només està sent seca, sinó que a més estem tenint registres de temperatura doncs, força, força alts, amb rècords molt importants que en un sol dia fins i tot es van arribar, no, el dimecres passat, a assolir fins a 10 rècords absoluts de temperatura màxima.
0: Clar, diu, l'hivern ha estat plujós. El que pensàvem que era bo perquè no tindríem sequera també es converteix en un problema perquè què vol dir? Que això hi ha hagut més vegetació que ara està absolutament seca i això és el caldo de cultiu per als incendis forestals.
11: Sí, per contra tenim els embassaments plens, sí.
0: Bé, veurem el got mig ple, però tenim el problema realment dels incendis forestals, que és el principal perill i la principal preocupació en mesos d'estiu com aquest i amb aquesta calorada encara més. Sarai Serroca, les vostres prediccions són l'origen dels avisos que després emet de Protecció Civil a la població i continuarem molt atents. Molt bona feina, directora del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya. Moltíssimes gràcies.
11: Gràcies, una abraçada.
0: I els bombers continuen treballant en l'extinció de diversos incendis forestals que encara cremen a Catalunya, tot i que ja es troben sota control. És el cas del declarat ahir a la tarda a Camarasa, a la Noguera, que ha afectat l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig, Segre, Noguera Pallaresa, i va obligar a confinar el petit nucli de Fontllonga. El confinament s'ha pogut aixecar aquest matí, des de nit estava estabilitzat, i a mig matí s'ha pogut controlar ja el foc, que ha cremat una vintena d'hectàrees de vegetació agrícola i forestal. Un home ha resultat ferit lleu en aquest incendi. I els incendis forestals són una de les pitjors cares de l'estiu, però també les afectacions de la calor en la salut de les persones. Insistir en la necessitat de combatre aquestes altes temperatures i evitar activitats a l'exterior que posin en risc la nostra salut. I especial atenció amb els grups d'edat més vulnerables, les criatures i la gent gran, també les persones que viuen al carrer i a les residències. Maria Gómez.
12: Residències de gent gran construïdes abans del canvi climàtic han quedat obsoletes i s'han convertit en espais inhabitables. De les possibles conseqüències en parla Maria José Carcelén, de la coordinadora Residències 5+1.
13: Està morint molta gent. Per què? Pues perquè, efectivament, aquesta calor agreuja totes les patologies prèvies. I estem parlant de gent que moltes vegades no té una, té dos o tres, no? És que no hi ha alternativa, és que ara s'ha de fer alguna cosa.
12: S'ha de fer alguna cosa, diu, per poder sobreviure aquest estiu i solucionar un problema que s'anirà repetint any rere any. Un col·lectiu amb patologies complexes i cròniques, menció especial també per a les persones amb Alzheimer. Des de la Fundació Pasqual Maragall recomanen planificar l'estiu per minimitzar l'impacte de la calor i les elevades temperatures. Lorena Grau, neuropsicòloga de l'àrea social de l'entitat.
14: A mesura que va avançant la malaltia, les persones perden la capacitat de detectar les seves pròpies necessitats i, per tant, doncs, hem de tenir com una especial cura per poder, no, atendre i marcar com certes rutines, no, pues per hidratació, perquè no perdin, no, aquest hàbit.
12: L'embat de la calor també impacta en les persones en situació de carrer que sovint no es poden resguardar de la radiació solar ni tampoc hidratar-se. Unes afectacions encara més greus a partir dels 55 anys. Beatriz Fernández és la directora d'Arrels.
15: Que tenen problemes de salut cronificada, sobretot temes cardiovasculars i respiratoris. Aquestes temperatures en aquesta població, que és relativament jove i que, per tant, no té accés a un recurs per majors de 65 anys, doncs també empitjora aquestes malalties cròniques.
12: Unes setmanes d'estiu amb una xarxa de refugis climàtics que no sempre estan oberts i que, segons Fernández, no sempre veuen amb bons ulls, ens diu l'entrada de persones en situació de carrer.
0: I no només les persones, també els animals pateixen la calor, Maria.
12: Els gossos i gats no suen i això dificulta que puguin regular la seva temperatura, però si els remullem els podem ajudar a rebaixar algun grau. Ricard Adán, veterinari i col·laborador del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.
16: Si aconseguim que fem una capa de petita d'una pel·lícula d'aigua a sobre, fa l'efecte de suor nostra. L'aigua s'evapora i absorbeix calor de la pell i fa que el cos baixa una mica la temperatura.
12: També recomana triar l'hora de sortir al carrer o a primera hora o a última i sempre buscant llocs ombrívols perquè les úniques glàndules sudorípares les tenen els coixinets de les potes.
17: La primera hora del dia levantarnos lo sacamos.
18: A veces incluso si está muy caliente, sobre todo por aquí, la cojo en brazos y la llevo hasta la sombra de allá.
12: Pel que fa als gats, cal preparar espais ventilats, no molestar-los i deixar fons al seu abast. Són petits animals que poden patir cops de calor, així que cal ser prudents i saber-los escoltar per detectar quin és l'estat de salut de les mascotes.
1: Edició cap de setmana.
0: El nou curs escolar començarà al setembre, com ha acabat l'últim, amb mobilitzacions dels docents. L'Assemblea Educativa de Catalunya ja ha anunciat vaga als centres públics per al primer dia de classe, el 8 de setembre. Mentrestant, la consellera Esther Niubó assegura que les reunions que està tenint amb el sector estan resultant molt constructives i confia que es pugui rebaixar la tensió al curs vinent. Laura Zorriaga.
19: Serà el 8 de setembre als centres públics catalans. L'Assemblea Educativa, amb representació d'USTEC, la CGT, l'Intersindical CNT i COS, mantindrà el pol a la conselleria fins que s'escoltin les seves demandes. Emplacen el govern a convocar amb urgència, és a dir, aquest juliol, la mesa de negociació amb el comitè de vaga. Mònica Rodrigo, portaveu de l'Assemblea Educativa.
20: No s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula, per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
19: De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha reunit amb prop de 100 equips directius del Baix Llobregat, el Penedès, el Maresme i Girona per conèixer les problemàtiques de primera mà. Les principals demandes, més recursos a la diversitat i reduir la burocràcia per guanyar temps d'ensenyament. Escoltem Niubó.
2: Les trobades estan sent molt constructives, és a dir, s'expressa aquest malestar, aquestes queixes, i moltes vegades és compartir aquests reptes, que som conscients tots que els tenim, i per tant aquí l'objectiu és poder rebaixar aquest malestar, que com deia abans constatem que hi ha a les aules, i al final també reconduir, refer la confiança, no?, que aquest curs escolar es pot haver perdut. Nosaltres la voluntat hi és tota.
19: La setmana vinent, avança la consellera, es reunirà amb les famílies i els sindicats, tot i que no ha mencionat la taula sectorial.
0: Gairebé un centenar de nens i nenes d'entre 6 i 17 anys de tot Espanya que han patit o pateixen càncer participaran a la 26a edició de les colònies que cada estiu organitza a la Vall d'Aran l'Associació contra el Càncer de Lleida. Unes colònies que comencen aquest diumenge. Joana Cendra.
21: Durant una setmana els nens i nenes s'obliden de la seva malaltia i gaudeixen de les colònies on hi ha un equip mèdic pendent tot el dia d'ells. Sisko Maranges, president de l'Associació contra el Càncer de Lleida.
22: Són nens que molts d'ells continuen amb medicacions, amb la qual hi ha d'haver una supervisió, hi ha d'haver un equip mèdic que estigui al seu costat. Aquest any tenim cinc pediatres oncòlegs que venen de Vall d'Hebron.
21: El Giovanni Cadeiro, de Torrefarrera, és el tercer any que hi participa.
23: Sí, tinc moltes ganes de vindre a les colònies. Tinc també moltes ganes de veure els meus amics d'ahir i ho espero amb molta il·lusió. Els monitors són molt agradables, que t'ajuden, de estàs bé i tal.
21: En total, 95 infants i joves d'arreu d'Espanya participen en aquestes colònies.
0: Falta exactament un mes per a l'eclipsi de sol previst per al 12 d'agost, que a Catalunya es veurà millor a les Terres de l'Ebre i al sud de les comarques de Tarragona i Lleida. Observatoris astronòmics i també establiments comercials dels indrets on es veurà millor aquest fenomen escalfa motors per preparar-se per a l'eclipsi.
19: L'ocupació hotelera a Lleida escala el 90% en una setmana on tradicionalment es fregava el 10. Pilar Bosch, que és regidora de promoció de la paeria.
24: La previsió és que sigui del ple total i que la gent hagi de buscar pernoctacions a ciutats o pobles al voltant de la ciutat de Lleida.
19: Màxima ocupació al Camp de Tarragona. Berta Cabré, Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme.
25: Doncs és una excel·lent notícia que hi hagi un eclipse. No és tan excel·lent que sigui el 12 d'agost, no? Perquè és precisament la setmana amb més activitat turística de tot l'any.
19: Els restauradors de les Terres de l'Ebre tramiten reserves des de fa mesos, ho explica Diego Arasa, hoteler.
26: Fa un any que mou, que la gent truca, s'interessa pel tema si es podrà veure, si no es podrà veure. Trobo que no era conscient ni jo ni ningú del que pot ser això.
19: Es disparen també les vendes a les òptiques. Els oftalmòlegs, però, avisen que cal observar l'eclipsi amb ulleres homologades 123-12-2 per evitar lesions oculars i, sobretot, no emprar telescopis, càmeres, radiografies o vidres de soldador.
27: Si aquests rajos de llum es concentren a la retina, el que ens passarà és que es produirà, per entendre'ns, una cremada aquí. I això ens pot condicionar una pèrdua de visió, una taca negra, una alteració dels colors...
19: Milers de persones s'aplegaran el proper 12 d'agost als indrets catalans on la visibilitat de l'event astronòmic serà del 100%. Ara toca esperar que el temps acompanyi.
0: Avui fa tot just 30 anys es va celebrar la primera edició del Doctor Music, un festival que va portar fins als Prats d'Escalarre, al Pallars Sobirà, primeres figures internacionals de la música, com ara David Bowie, Bob Dylan o Lou Reed, entre d'altres. El festival va suposar un revulsiu econòmic per a la comarca. Cada edició atreia més de 25.000 visitants en una vall amb tot just 1.500 habitants. Es va celebrar durant 3 anys i després, tot i les ganes dels veïns de continuar, no s'ha recuperat. Pepa Sant Genís.
28: El Doctor Music Festival, celebrat fa 30 anys als Prats d'Escalarre, Escalarre, al Pallars Sobirà, encara resta la memòria dels habitants de les Valls d'Àneu. Els veïns encara recorden com un esdeveniment musical de primer ordre que va posicionar Escalarre al mapa amb caps de cartell internacionals com David Bowie,

0: David Bowie, Patti Smith, que torna després de 25 anys, els Blur, el Sepultura, Rosendo... És que des de Esterri caminaves 10 minuts i veies amb aquests tios aquí. I no un, un darrere de l'altre. Se't doblaven. Hi havia en un escenari un, en un escenari l'altre. Era al·lucinant.
1: A les Valls d'Àneu recorden riuades de gent per accedir al festival i llargues cues als establiments per aconseguir menjar o beure.
2: Vam quedar tots amb la boca oberta, la veritat és aquesta. Perquè imagina'ns aquí, que estem a l'estiu, doncs, potser sí, 1.500, 2.000 habitants que venen de fora i així, i que de golpe te'n vingui 30 o 35.000, aquí als botigues hi havia unes cues de gent, de, per exemple, de 150 metres per entrar a cada botiga.
1: 30 anys després lamenten que no es pugui tornar a celebrar un festival d'aquestes característiques per manca de permisos. Carles Jesús, president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà.
3: Es va fer una gran feina per aconseguir-ho, per un pique d'un conseller en concret, diu que no i això no es fa.
1: El primer Doctor Music Festival es va celebrar als Prats d'Escalarre del 12 al 14 de juliol de l'any 96. Se'n van celebrar en total 3 edicions i fa 6 anys es va intentar recuperar, però el projecte no va tirar endavant.

0: Un clàssic, Ricard III de Shakespeare i Ricarda III, inspirat en un cas real contemporani sobre una massacre en un institut dels Estats Units, conformen el díptic Anatomia de Ricard, que es pot veure a la Sala Beckett dins del Festival Grec Marta Orquín.
1: Un adolescent tímid i introspectiu descobria Ricard III de Shakespeare i s'identificava i obsessionava amb aquest malvat personatge fins al punt de cometre una massacre escolar.
2: Tu, vine aquí!
1: L'espectacle Ricarda III, estrenat a la Sala Beckett el 2015, explicava aquesta història inspirada en el cas real d'un adolescent nord-americà amb direcció de Montse Rodríguez i Clusella, text de Gerard Guix i interpretació de Quim Ávila.
3: Compassió. Va. És cosa de covards.
1: La mateixa companyia, a Trua Teatre, torna a la Beckett, on recupera aquest muntatge i estrena la seva continuació, Ricard 111, que reprèn 11 anys després el protagonista, ara a la presó, i que Gerard Guix ha ficcionat a partir del personatge real.
4: Aquest noi, durant aquests anys, s'ha mantingut completament aparcat, amagat i en privat. Però va donar una entrevista per primera vegada per explicar moltes coses, i aquesta entrevista vam veure que hi havia una segona part espectacular.
1: Quim Ávila reprèn el personatge en la seva maduresa, condemnat a 111 anys de reclusió en una peça més reflexiva.
5: Es fa un discurs en què la violència cada cop està més radicalitzada, la societat estem més insensibilitzats, i també se sosté habitualment un discurs de que la violència engendra violència, per tant se'n parla d'una manera en què posem focus unilateral. Ricard 111 intenta obrir una visió més polièdrica sobre aquesta violència.
1: El jove actor Brandon Carich, seleccionat en un càsting obert, pren el relleu a Quim Ávila i interpreta l'adolescent en la primera part del díptic. Les dues obres es representen per separat i els dissabtes en sessió doble a la Beckett.
0: De la cultura als esports, i comencem parlant del Mundial. Ja estan definides les semifinals. Àlex Carazo, bona tarda.
6: Bona tarda. 100 partits i un mes després ja només queden 4 partits i 4 equips que lluitaran per aixecar la Copa del Món. 100 duels s'han disputat, que es diu aviat. Tot després que aquesta matinada hagi quedat definit el quadre de semifinals. Gairebé a les 6 del matí, hora peninsular espanyola, ha acabat el duel entre l'Argentina i Suïssa. 3-1 favorable als argentins, que de nou han necessitat d'una pròrroga per poder desfer-se dels seus rivals. Tot i que el partit es va posar de cara aviat amb el gol de McAllister al minut 10, no van arribar més gols. Fins al 67 va ser l'empat de Suïssa, obra d'Endiaye, i quan més estava dominant i generant ocasions al conjunt helvètic, va arribar l'expulsió d'Embolo. El VAR va cridar l'àrbitre a revisar que el davanter suís podria haver simulat una falta. El col·legiat ho va determinar així i va decidir treure la segona groga a Embolo. No va ser fins la pròrroga quan l'argentí va poder desnivellar el marcador. Primer, Julián Álvarez amb un golaç des de fora de l'àrea, i després Lautaro van situar el 3-1 definitiu per classificar el conjunt argentí a les segones semifinals consecutives. Julián Álvarez.
7: Muy contento, sobre todo. Intentamos hasta el final. Se pusieron las cosas difíciles, más allá de que teníamos uno más, bueno, tiempo extra. Pero bueno, sabíamos que si seguíamos yendo todos juntos, el gol iba a llegar, y bueno, fue así, así que muy felices.
6: Va estar a prop del gol, però per primer partit d'aquest Mundial, Leo Messi es va quedar sense marcar. Un Messi que valorava així el duel de semifinals davant d'Anglaterra.
8: Especial, porque siempre es especial jugar contra las selecciones, contra las potencias, contra las grandes selecciones, más en una semifinal del Mundial, así que nada, descansaremos, intentaremos de recuperar fuerza, porque venimos haciendo desgaste muy, muy grande durante todo este torneo.
6: Com diem, Anglaterra serà el rival d'Argentina dimecres a les semifinals del Mundial, després d'eliminar Noruega 2-1 també a la pròrroga i remuntant. Els noruecs van obrir el marcador amb el gol de Schjelderup al 36, just abans del descans. Ho va empatar Bellingham per Anglaterra, i el propi jugador del Real Madrid va ser l'encarregat de marcar el gol de la victòria al minut 3 de la pròrroga. Un nou doblet per Bellingham a vuitens i també a quarts, que el deixa amb 6 gols en aquest Mundial.
9: És difícil, però és difícil ganar la Mundial, y todos necesitamos más todos los días, todos los partidos, y por eso estamos en el semifinales.
6: Per tant, així queden les semifinals del Mundial. França-Espanya dimarts 14 de juliol a les 9 de la nit, i Anglaterra-Argentina dimecres 15 també a les 9. Per cert, pels aficionats que estiguin interessats en veure el duel de semifinals de la selecció junt amb altres seguidors, durant aquests dies diversos ajuntaments estan anunciant que instal·laran pantalles gegants per poder veure el partit, així que s'haurà d'estar pendents a cada poble i a cada ciutat per veure si hi ha comunicat per part dels ajuntaments.
0: Interessant la final del Mundial, clar, sempre passa, però parlem del Tour, que també està interessant, però amb un convidat no tan interessant com és la calor, les altes temperatures.
6: Sí, novena etapa de la cursa francesa, l'última abans del primer dia de descans que els ciclistes comencen a necessitar i de quina manera. De fet, l'etapa d'avui s'ha hagut de retallar per la forta calor. Enviat especial de Ràdio Nacional al Tour de França, Jorge Agüero, bona tarda. Quins canvis ha patit el recorregut?
2: Bona tarda. Doncs bàsicament s'han escurçat 30 quilòmetres, no afecta a cap port de muntanya, però del total de 185 quilòmetres doncs s'ha reduït fins al 155. També s'ha endarrerit la sortida, de fet s'ha pres fa poca estona, fa un quart d'hora a tres quarts de dues de la tarda per una etapa de mitja muntanya a la qual doncs no hauria d'haver cap canvi significatiu dins de la general. Recordem, Tadej Pogačar segueix vestint de groc, avantatjant en 2 minuts 42 segons el seu principal perseguidor, Jonas Vingegaard.
6: Gràcies, Jorge. Anem a escoltar ara un trosset de l'entrevista que ha realitzat el nostre company Jorge Agüero a línia de meta sobre el tema de la calor amb l'entrenador de l'equip Movistar, Àlex Gandia.
10: Com afecta el calor al rendimiento de un ciclista, sobretot en etapes tan largas?
11: Bueno, sobre todo es eso, ¿no? Que una podríamos diferenciar diferentes fatigas, pues cuando vas mucho tiempo a la intensidad. En este caso hay un tipo de fatiga que es cuando la temperatura corporal aumenta mucho, hay una disminución además de las más grandes en el rendimiento. Entonces se trata básicamente de que nunca llegue ese punto, ¿no?
10: Vale. ¿Y esto vosotros lo podéis controlar, lo podéis monitorizar?
11: Actualmente sí, tenemos un sensor que se llama Core, que la verdad que nos permite monitorizar el calor interno del ciclista y la temperatura de la piel, ¿no? Entonces, leyendo esa lectura de la diferencia entre ambas, pues podemos saber el estrés que está teniendo el ciclista a nivel productivo por el calor, vaya.
10: ¿Vale? Indudablemente los horarios de las carreras no los van a cambiar porque son los que son y aquí mandan las teles, pero un poco... ¿Ellos qué os dicen, qué os proponen? ¿Cuál es un poco el sentir general, ¿no?, del equipo y del pelotón con este tema?
11: A ver, yo creo que ellos están muy acostumbrados a pasar miseria, ¿no? O sea, se quejan un poco en ese aspecto, ¿no? Bueno, saben que es un poco intrínseco al deporte, están muy acostumbrados, entrenan muchas veces con mucho calor y están solos y para ellos es más difícil seguramente entrenar con calor que venir a competir con un coche de apoyo y demás, ¿no? Evidentemente, medidas como la de hoy seguramente las agradezcan, pero se queja un poco.
10: Bueno, Alexis, que muchas gracias, que mucha suerte para esta etapa y a resguardarse del calor. Alexis Gandia, entrenador del equipo Movistar.
6: Recordem, està transcorrent la novena etapa del Tour de França abans de la primera jornada de descans demà dilluns.
0: I MotoGP està a punt de començar la cursa del Gran Premi d'Alemanya.
6: Amb un clar i català candidat a la victòria, el màxim favorit sempre que el Mundial de MotoGP arriba al circuit de Sachsenring, Marc Márquez, que surt des de la pole, acompanyat just al seu costat per Àlex Márquez. Així va acabar precisament la cursa a l'esprint amb una nova victòria per Marc, que ja és el pilot amb més triomfs en aquest format esprint, amb 19, i l'Àlex va ser segon, tercer, Di Gian Antonio. De nou, el pilot cerverí retalla punts a la general, que podrien ser encara més si es compleixen els pronòstics i guanya aquesta tarda la cursa que començarà els propers minuts a partir de les 2 de la tarda. Ara mateix, Marc Márquez és cinquè a 32 punts de Jorge Martín, que surt des de la setena posició. A més, en recordem que el segon classificat de la general, Marco Bezzecchi, no participa a la cursa després de patir una fractura de clavícula a la classificació. Pel que fa a la resta de categories, en aquest Gran Premi d'Alemanya, victòria del càntabre Brian Uriarte a Moto3 i a Moto2, triomf del valencià Ivan Ortolà. En bàsquet, el Barça incorpora Olivier Kamuga, ala pivot finlandès de 26 anys, que signa per dues temporades. Es converteix en el primer fitxatge blaugrana, que recordem encara no ha anunciat qui serà el nou entrenador, i en tenis, final del quadre masculí de Wimbledon, Jannik Sinner davant d'Alexander Zverev. Ahir Noskova va guanyar el quadre femení i Paula Badosa ha tornat a guanyar en torneig gairebé dos anys després al Challenger de Bastad a Suècia.
0: Gràcies, Àlex.
6: Bona tarda.
0: Bona tarda.